0: Vos sou realment sant, Déu I Pare Nostre, I amb raus canta lluances tot l'univers creat. Perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, I amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses I les santifiqueu. I no deixeu mai darrer-vos un poble que, de llevant fins a ponent, presenti al vostre nom una oblació pura. Per això supliquem, oh Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos I en la sang del vostre fill, Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa I donant-vos gràcies I beneïm-vos el partir I el donar als seus deixebles tot dient. Preneu,
1: mengeu et mangez-en tous.
0: Que això és el meu cos, livré pour vous.

0: Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
1: Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, nos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.
2: Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, sota la invocació de Lourdes, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Santa Bernardeta i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió.
3: Us preguem, Senyor, que aquesta víctima que ens fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i la caritat la vostra església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el bisbe Jean-Marc de Tarbes-Lourdes, amb els nostres bisbes Romà i Francesc, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu volgut aplegar a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món.